0: Gràcies, Pollastre. Molt bé. Ho heu fet molt bé tots, eh?
1: Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé.